de les nostres platges i muntanyes. Gaudim d'aquesta primavera, però no deixem rastre. Cada residu que generem té una destinació i un contenidor diferent. Als ecoparcs i ecomòbils del Consorci Ribera i Valldigna has de traslladar els residus especials, voluminosos, contaminants, elèctrics i electrònics. I no oblides que entre tots estem protegint el nostre medi ambient. Consorci Ribera i Valldigna.

0: Las 12 y 28 minutos, vamos a abrir página deportiva con nuestros habituales. Vicent Cucaraya, buenas tardes.
1: Hola Luis, buenas tardes Prada.
0: Pascual García, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Prada.
0: Leo Tarín, buenas tardes.
3: Buenas tardes Prada, Luis.
0: Y ahora me presentáis al cuarto invitado.
1: Efectivamente, está así en nosotros, Luis, Fernando Barberá, se pare de Nacho Barberá. Te recordaré que hemos va conmocionar a todo el mundo lo que le pasa en un campo no teniendo con Bacabre desplomado en ese partido. Bueno, desde entonces se celebra un memorial, para recordaros, un memorial que está ya consolidado porque en Guense fue la octava edición, y en este memorial todo lo que se recauda pues se envía al Hospital Universitario de la Fe en Valencia para que investiguen el mal este de que acaben de tal y que igual. De fet, este año pasado Nacho Barberá, el memorial Nacho Barberá, recaudà i dona 15.500 euros a l'Hospital Universitari de la Fe per a investigació d'aquest event. Fernando, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia.
1: Bueno, pues a l'octau, memorial ja, del teu fill.
4: Sí, la veritat que el temps passa i ja anem per l'octau memorial.
1: I aquestes fetges, pues... Ahí tens un equipo molt bo treballant en companyia teua, eh?
4: Sí, la veritat que tinc molta gent que m'ajuda. Ja te dic, durant estos 8 anys, pues bueno, n'hi ha gent que per causes pues de faena o això no pot ajudar, però bueno, sempre trobe alguna persona que està disposta a col·laborar per la causa.
1: Jo te veig sempre, quasi sempre reunit allí en el bar del camp de futbol de Venècia i sempre esteu allí mirant, planificant, contratant equips, i suposa que la planificació per a este memorial... dels equips que tenen que vindre pràcticament ja serà, no?
4: Sí, està tot tancat. Tinguérem una baixa d'última hora per un problema en un equip de Benjamins, però està solucionat. Ja te dic, una de les persones que col·labora me va tirar un cable, parla en el Tavernes, i el Benjamí del Tavernes vindrà a l'octau memorial.
1: Tavernes li toques el tendre a Leo i a Pascual. Bueno, Pascual, Leo, suposa que després mos contaràs també, Leo, això de ser campions de la Copa Nostra, no? De la
3: bueno,
1: comunitat.
3: Sí, ja comentarem quan tu fiques en marxa.
1: I, Pascual, tu com sempre, un poquet ha vingut calent d'orella perquè el València... Ja. No acaba, eh?
2: No acaba, el València pensia que estava ahir jugant una patxangueta, perquè... I damunt, jo vinc tota la temporada dient que ese entrenador no és un entrenador pel que val el València. Pel que val el València no és un entrenador.
1: A tu t'hauria agradat que...
2: Perquè la meitat de la plantilla, si vull dir, què vol l'entrenador o quedar-se, se n'anirien la meitat de la plantilla i se n'anirien. Això no... Perquè el dissabte, que no li guanyes a l'Atlètic de Madrid bé, en casa, quan te ho necessites per a salvar la categoria, això és de recibo. I diu en les redes socials que vol quedar-se. I quan vaig ir al carrer només que falta que li pegaren.
3: Jo el que veig del València, per exemple, és que ja porta diversos anys, portamos ahí al borde. El València té un final molt mal, perquè si se salva en guany, l'any que ve serà el mateix, que ja són 10 anys. Sí. És una ruïna, i en guany, avui el coll altra vegada, ahir teníem, com ha dit Pascual, un equip de juvenils de l'Atlètic de Madrid, ficar-li un paio de castanyes i guanyar-li el partit i estar un poquet més tranquil·let, i altra vegada, a falta de 3 partits, estem complicats perquè la cola està molt apretada.
2: El València, en l'equip que té, pot quedar-se sèptim o octau, sense patir. No té millor equip que el Rayo Vallecano, de bon tros.
3: Els millors equips se demostren.
2: El que no té és entrenador, però plantilla per ser de 7 i primer, s'entén. Tu pots dir el que vols.
1: Fernando, tu que eres un home de futbol també, tu què opines d'això de València?
4: Bueno, entenc que el enfado de Pascual, però bueno, jo soc de l'Atleti de Madrid.
2: Jo ho sé, i de Griezmann.
4: L'Atleti de Madrid, en els últims partits, ha jugat...
1: Però va estar 4 partits seguits per dintre l'Atleti de Madrid de Lliga,
4: eh? El filial, i justament ve a València i li donen vida. No se pot permetre això al València.
3: En València avui el coll...
4: Perquè se ha tornat a complicar la vida.
3: I trau 4 xiquets a l'Atlètic i no li fiquen casta per dir, bueno, anem a guanyar això, ja ho tenim solucionat, per lo menos salvem categoria i salvem any. ha travegat avui el cor, ja, home.
2: Va jugar pas salvar. Els primers minuts de joc, els primers 3 minuts, l'Atlètic Madrid va fer 3 ocasions clares, va marcar. I sols havia jugat 3 o 4 minuts, 3 o 4 ocasions, per sentenciar el partit.
4: Si esta nit guanya, si esta nit guanya el Sevilla, es fica un punt del València.
1: Ja, i malament, malament. Sí.
2: Però el Sevilla és una catàstrofe.
3: Però és el que dic jo, Fernando. Els anys passats, els altres anys, tots venguem des de la burra que no sé què, i és tots els anys. L'any passat venguérem a Mosquera, venguérem a un munt de jugadors que han portat, el que ha portat el València han sigut ruïnes.
5: El que han demanat, han portat el que ha demanat ells, ojo.
3: Són jugadors desahuciats dels seus equipos, que ningú, tot a preu zero. I ara veus tu en qualsevol equip que estan jugant jugadors que han passat per el València i dius, vaja, que jugador més important. I nosaltres, esta propietat, mos té que portar a la ruïna, mos té que baixar l'equip, si no en guany l'any que ve.
5: Bueno, pues això sabran el que fan, perquè això és una empresa que una empresa agarra això per a guanyar diners, no per a perdre diners.
3: Això és una empresa que el futbol l'agarra com a una cosa més, perquè l'eixa empresa el que porta és a tres coses molt importants.
5: Claro,
3: el futbol
5: que...
3: era... Bueno, a veure què passa.
5: L'Indonèsia ja té molta pasta, eh? O sigui que...
3: Sí, però no saps si les taronges són redones o quadrades.
5: Bueno, sí, que ho sabràs. Sí.
3: Així no ve.
5: Estos que tenen molta pasta ho saben tot. Ho saben tot.
3: Sí, però no s'acosta a veure arbres.
0: Però no és indonèsio, no? És de Singapur, no?
3: De Singapur.
0: Ah, vale, jo què sé.
5: Bueno, le diuen el xino quasi tot, però...

0: Tampoc és xino.
1: Tampoc és xino.
2: Malasio.
1: Bueno, antes de seguir...
0: El malayo.
1: Antes de seguir...
0: Es de Tailandia.
3: Ah, es de Tailandia.
0: Tailandia, sí. Bueno, Fernando,
3: parlem un poquet de Tailandia.
1: Antes de seguir, ja que se parlen de futbol, m'agradaria felicitar el castellonense per el seu ascens a la segona divisió.
0: Vaja que sí, històric en un poble com Villanova de Castelló, que puja a segona ref en un any, bueno, que ha sigut una meravella per a ells. José Luis suposa que estarà més content que mai en la vida.
2: L'any passat no puja per un penalti.
0: Per un penalti, sí,
1: en el cap del Burgos.
2: Bueno, el castellonense hi ha una cosa molt important, que hi ha una gran afició que l'ha portat...
0: I un bon sponsor, un bon president.
2: I el presi és l'alma mater de l'equip.
0: Bueno,
1: i que fan les coses ben fetes.
2: Claro que sí.
0: Rematem ara en l'Alzira i després ens centrem en Fernando Barberà. L'AU d'Alzira, com és natural, se jugava l'última gran final així en el Junior Picó davant de l'Hotel, un equip que ja té el descens assegurat, i jo crec que l'AU d'Alzira va girar de patxanga, no? Aquesta era de Pasqua, Pasqual.
1: Jo crec que quan es juga una final i aquest poder poc doble intensitat que va posar Rosira...
0: És que no pressionaven dalt per res. Deixaven l'eixida del valor tranquil·lament.
1: Jo un equip com aquest, jo crec que és l'equip més ruïn que ha passat per el Súñer Picó, el Club Deportiu Utiel, que només s'enfada.
0: Que jugava la Champions.
1: I que només s'enfada ningú. I escolta, i van marcar el gol l'Alzira, l'1-0 que marcava l'eixida d'un corre,
0: Borja Boronat,
1: que va ser el millor del partit perquè va marcar els dos gols.
0: Sí, l'empat també al final.
1: Va estar bé darrere i sobresalient davant. Va marcar el gol i l'Utiel va dir: «Esto no marca el gol, però nosaltres anem a marcar-ho». I en si, pam, l'1-1. I al minut 86, l'1-2. I ja empataren en el minut... 93, empatar el Borja Boronat per a la Unió Esportiva Alzira. Jo me la baixava, perquè jo dic, bueno, així que collos passa. Així que collos passa, que estàs jugant la vida i estos no mosseguen i li arrenquen les calces dels jugadors contraris.
0: Sí, sí. Què passa? Bueno, ara una carambola que és molt complicada que se dona, per mantenir la categoria.
1: Sí, però està ahí, en l'aire, que és guanyar en Bunyol i que el Castellonense li guanya a la Xaneta, perquè la Xaneta visita el camp del Castellonense este proper diumenge, que el Castellonense estarà de festa. I l'Alzira es desplaça a Bunyol. No juguen res, però és un camp molt, molt complicat. Ara, si és capaç de guanyar en Bunyol i la Xaneta li perd en Villanova de Castelló, l'Alzira estarà salvat. Això, ja no té altra eixida, ja no li queda un moment.
0: No, senyor.
2: L'Alzira el que ha fet és un muntó d'errors tremendos.
1: Clar, si no estaria en sal,
2: Un muntó, però...
0: Quatre entrenadors.
2: Un darrere d'un altre. Primer la plantilla. Planifiquen una plantilla i antes de començar la temporada donen 5 o 6 baixes. Antes de començar la temporada. Fan una pretemporada i l'equip no sabia en què jugava. A partir d'ahir...
0: 12 baixes més. I 12 jugadors nous.
2: Comencen, per exemple, a firmar entrenadors i a tirar entrenadors. Entrenadors que venien així pues a promocionar-se ells, perquè així, per exemple, en este Alzira ha passat Benito Floro, Quique Hernández, Toni Paricio, el Bala, sí. Entrenadors de prestigi. I en Alzira el que ha fet és firmar a niñatos que no tenien historial ni tenien res.
0: No, senyor.
2: No podien fer res.
1: L'últim no el va tirar, l'últim va agarrar la roba i se'n va anar.
2: Pues mira que llàstima, que l'Alzira era un equip. Jo parlo de quan jo jugava i entrenava. Que vindre al Cira era promocionar-se per a pegar el bot, per a moure un Hèrcules, a un Elche, a un Llevant, com a entrenador i com a jugador. Però és això... Quina cucarella,
0: sí,
2: o no?
0: Sí, senyor.
1: Això ja ha passat a la història.
0: És que el camp del Cira...
1: Lamentablement ha passat
2: a la història. El Cira, un camp preciós, una afició de categoria, aparcar de puta mare, un estadi de medides meravelloses.
0: El camp està a la gespa, està superben cuidat.
2: Jo no comprenc que este equipo... L'any que ve tinga que jugar en primera, en preferent. És que no m'entra en el cap.
1: No. En la Lliga Comunitat, però jo espero que no,
2: Jo espero que no.
1: Però porto a camí.
2: Jo espero que no. Ai, mare.
1: Bueno. Ara, pot fer-lo més ruïn i el diumenge pot fer-lo més bo. Ara, que guanyi, si la Xaneta no guanya...
0: Empat a sobre. En l'empat li sobra la seteta.
1: En l'empat li sobra.
0: En l'empat li sobra.
1: No fa falta guanyar en l'empat, Fernando.
0: Sí. És que no...
1: I quan després d'un altre és molt complicat.
2: Però Fernando mos podrà parlar també.

0: tot el partit.
1: Ja
0: era la risa.
1: El partit d'Orihuela, quan se puja a la segona B, pues l'Alcira ja estava pujat, entonces també va anar allí pues, de passeig, lo que siga. El Sant Andreu ahir
0: també és ella, padre.
1: Va ser campió de Lliga i salvar el Valbastro de jugar la fase de descens. Sí,
2: hi ha alguna coseta sempre. L'últim partit sempre se meneixen coses, no?
1: No pots deixar per l'últim partit
3: no,
1: una temporada.
3: No, se meneixen coses. Los jugadores se mueven en el campo, hombre.
1: Yo no he vist mai un maletí. Yo no l'he vist, però bueno. A veïlos, haïlos.
0: A mi sí que me confirma en micrófonos awards. Un que ha sigut porter de futbol de Gilsira, que sí que ha cobrat per deixar-se... Bueno, no vaig a dir el nom.
2: No digues el nom.
4: Jo Martí està bé de vist.
1: El sí.
2: Futbol.
1: En el la futbol, de la C.
2: En el futbol, lo que no hi ha que deixar per l'últim partit és aquestes coses. Veure, se pot vindre ja el que portava l'Alcira a la marxa. Si tens que fer algun moviment, fer-lo antes. No facis l'últim partit.
0: Natural.
1: Se ha pogut guanyar en Valldusó, no s'ha guanyat. Has pogut guanyar...
0: En Valldusó mereixia guanyar l'Alcira segons
1: ja,
0: tota la gent
1: no
0: que...
1: Parlen, no estem parlant de mereixer o no mereixer.
0: Ja.
1: Tens que guanyar.
4: Ho diu Ferran, que tens que guanyar sí o sí.
1: I tens que guanyar a l'Utiel.
0: És que necessiten 428 oportunitats per fer un gol. Eh? I això...
4: Però si ahir va fer... Ahir va fer els dos gols als centrals i tindrà davanters, pues, va haver que fer Borja Boronat els dos gols.
0: Els dos gols.
4: Ja acabant a punt de fer retirar la campana, va fer l'empat.
2: La secretaria tècnica de l'Alcira...
0: No ha funcionat.
2: No ha funcionat, però...
4: Leo, bueno. Lo que mal el comença, mal acaba. Jo dic a tu que Paredes no estava preparat per a portar un barco com era l'Alcira. I ahí se'l comença tot.
0: Un entrenador que ve de dur un juvenil, tota la vida de juvenils no ha passat, i no vora allà... I és el primer entrenador que porta en aquesta
4: temporada. I que tampoc se n'ha iniciat, Vicent, en el juvenil.
1: Bueno, recordem que Pau Quesada també venia d'un juvenil.
0: Sí, bueno, sí. Tanque.
4: Sí, però tot junt de
0: l'Alcira. Però estava primer de...
4: Ferrando, i pràcticament sí, tot li ve cosetes.
2: Però
4: per lo menos
2: Pau Quesada ha demostrat que era un bon entrenador perquè el firma el Real Madrid.
0: I ahí està, ara porta el Real Madrid de dones,
2: eh? I és un tio que ha demostrat que era un bon entrenador.
4: Però,
2: perquè
4: se'n va al Real Madrid des de l'Elche, que va deixar el segon equip a promoció per pujar. I d'ahí se'n va al Real Madrid.
1: A un juvenil.
4: A un juvenil. I d'allí mou a Itàlia. No. I d'Itàlia torna al Madrid a portar l'equip femení.
1: Primer puja al Real Madrid.
0: Primer puja al C, al Real Madrid, sí, de tercera.
1: I després se'n va a Itàlia.
4: I ell esperava pues, que li donaran el Castilla, no? El Real Madrid Castilla, el bueno, millor.
1: Raúl també esperava el primer equip i no sí, li donaran.
4: I s'ha quedat a l'altura, sobretot.
0: Vaja. I Torres també li passarà tota la vida de l'Atlètic de Madrid, això, Fernando.
4: Acá està esperant tu, Raúl, que està esperant tu ara quan se'n vaig al Berro, eh?
1: Sí.
4: Torres. La il·lusió que ara no li ha anat.
1: Bueno, Torres està fent un bon treball en el B, està formant jugadors, al final...
4: I molts xiquets, eh?
0: Però el que hi ha 15 anys i dalt, i
2: Torres
0: i
2: baix. Jo crec que Raúl, per exemple, el tema de Raúl que estem parlant, entre jugador del Madrid, entrenador del Castilla, li va fer una oferta el Villarreal i no va voler.
1: Sí, de veritat.
2: No va voler anar.
0: Claro, perquè està allí, està bé, està en casa.
2: Però és que el Villarreal, mira lo que era, lo que això va ser fa 2 anys, 3 anys. Me'n vaig allí i vaig a treballar i vaig a demostrar que sóc un entrenador. Se queden ahí... Bueno,
0: està en casa, cobra bé i està en casa.
2: Sí, bueno.
0: I com a això no li fa falta una peseta per viure.
2: A veure, els entrenadors a vegades ja no parlem de diners perquè són homes que estan ja consagrats en futbol. És la seva
0: aspiració.
2: Volen entrenar equipos i se'n van a buscar, no que se queden ahí a mamar de la cabra, no. Anem a buscar-nos ahí a demostrar que som entrenadors.
0: Bueno, Fernando... cadets, infantils, alevins, prebenjamins, benjamins,
1: pues bueno,
0: handball, bàsquet,
1: de tot. I podria fer més coses, però bueno, poquet a poquet introduirem més esports, perquè a veure, la mort sobtada no és un problema sols en el futbol, és un problema en general. Entonces, el donar difusió, quan més esports manegem i més difusió donem a lo que és la mort sobtada i a una bona revisió mèdica, pues anirem clavant esports. Enguany torna a repetir el futbol sala i el bàsquet i la novetat serà el handbol. Vale. I dins del futbol, pues bueno, com has dit, tindrem en futbol 8 més

0: el C. Un eixer resultat li dona el campionat matemàticament al Castellonet.
1: Al Castellonet, exacto.
0: I a Xareta 2, on tenint un eixer resultat de la Xareta, deixa l'Alzira en la corda al coll i apretant-lo. I el... diguem el Castellonet que va guanyar també, i el resultat a l'empatar uno i guanyar l'altre és el Castellonet matemàticament a falta d'una jornada és campió de Lliga.
1: Sí, comença perdent però se va referir immediatament
0: sí, contra l'Hércules i acabant sol i 4.
1: Sí.
0: Pues bueno, después de jugarse 33 jornades la clasificación, el castellonense pues, líder y campeón, 67 puntos.
2: Salta, que si no te va a dar tiempo, Pascual. Salta.
1: Dale, rápido.
2: Salta.
0: No, 63 no, pero no, Sagutino...
1: No, ni ha rechazado.
0: 63 pero Sagutino, no diré, más 3 primeros y 3 últimos.
2: Pues eso, por ejemplo.
0: Sí. 67 para el castellonense, 63 para el Sagutino y 62 para el Levante B. Y per baix... 34 per a la Xaneta, 31 per a l'Alzira, 28 per a l'Útil i 19 tanca la classificació el Recanvis Colón.
1: Ràpidament, a veure, el senyor de Tavernes de la Valldigna, don Leo Tarín. Bueno, ell és de Silla, però està fincat en Tavernes. A veure, això com a nostre.
3: Bueno, jo pense primerament felicitar al castellonense. Ha fet una temporada meravellosa.
1: A Levant, que no posem el temps.
3: I el Tavernes, pues bueno, una il·lusió grandíssima. Varem anar a jugar a... Torre a Villajoyosa.
1: Villajoyosa, sí,
3: el camp, el campatope de Balleros, un ambient fenomenal, un partit llest, no bonico, un gran gol del delantero Centre Joan, 1-0, i vingueren pa a casa més contents que el tio la tissa. Després, l'Ajuntament, ahir una propaganda...
1: L'Ajuntament,
3: ahir van donar també, per exemple, la felicitació a tots els jugadors, un ambient fenomenal a les 6 de l'esperar, ahir diumenge, una disparada grandíssima, i el Tavernes està on hi ha una locura del futbol.
1: Ara. I ara el playoff, no?, per pujar a la tercera.
3: Ara, per exemple, com han quedat campions de la regió valenciana, ara serà pues, buscar una, en un sorteig, si mos toca...
1: La Copa Comunitat.
3: La Copa Comunitat, mos sí. Agarra pues, una Catalunya, mos agarra...
1: El que toque.
3: Que toque, i ja va, un dia pelear.
1: Però dic jo que ara, també, en el futbol normal, playoff per a poder
3: sí,
1: pujar a la tercera.
3: Sí, això també és complicat. Mos queden dos partits...
1: Però el teniu assegurat, el playoff.
3: Sí, el playoff sí, però el que mos toque, per exemple, si mos toca el de així, està complicat perquè és el Eldense, o serà el Benidorm, o l'Olimpí de Xàtiva, o per ahir.
1: El Benidorm en cap va quedar campió, també, eh?
3: Sí, sí, però estos equipos, jo els he vist i són equipos ja... El Onda a mi me va decepcionar. El Onda li guanyarem allà 0-1, en Tavernes 3-0, i l'altre dia... 1-0.
1: El Coco ha sigut de l'Acero, d'aquesta categoria.
3: Sí, l'Acero se'n va aixir volant, perquè la plantilla que havia fet era per algo més. Mm. Això es veu en seguida. Però bé, molt contents en Tavernes, el president i la gent, vas a veure un entrer del Tavernes i està el camp ple.
0: L'alcaldessa també va anar, no?
3: L'alcaldessa està apoyant a l'equip ahir.
1: El polític, quan hi ha que fer-se la foto, van, no sé què.
3: Sí, foto en varen fer, bueno, ara vas en la tele o en la... En el telèfon.
1: Tots
3: són reportatges i tots són del Tavernes.
1: Fernando, per a acabar el tema, algo per a l'afició, vols comentar algo, dir algo?
4: Bueno,
0: tres minuts per tu.
4: Pues també donar l'enhorabona també al castellonense, a Iñaki i a Miguel Ángel, i com no també al Tavernes, a Edu Alberola, que juga allí en el Tavernes, igual que a Marc Valens, sí, que està querent a Sinasira, i al meu amicatxo d'allí de Tavernes. I res, el 12, 13 i 14 de juny, pues convidar a la gent també a que col·labore en el memorial i puga veure uns matins, unes vesprades de futbol allí en companyia
1: de veure el futbol és el sentit d'estar en el memorial i per a què se fa això, per a què s'apoya fent aquest memorial, claro. Que és lo important.
3: El fondo es el ambiente y replegar para que colaboren.
5: De todos modos, iremos recordándolo semana a semana.
0: Si hay alguna noticia relevante de lo que es el memorial, no la fas arribar.
1: Pues tú ya lo sabes. En Ton de Cero, ahí estamos.
0: Nosotros
4: así estoy para cuando vulgueu que siga así, sabeu que podeu contar en mí.
0: A ver si el día antes de comenzarse, que estará todo lligat y todo preparado.
4: Perfecte.
0: Pues parlem un poquet.
5: Hablando de ascensos, en bàsquet, el CBG Guadassuar
2: ha conseguido un histórico ascenso a División Nacional,
0: sí, sí.
2: De baloncesto. O sea,

0: Más de uno. Noticias Comunitat Valenciana. Núria Moreno.
1: El 27 de maig serà l'última sessió de la Comissió d'Investigació de la Dana en les Corts. Bona vesprada. Mentrestant, als jutjats de Catarroja, el subdirector d'Emergències de la Generalitat ha dit que Salomé Prades va demanar un canvi en el text de les alerts per dubtes legals. Avui parlem també d'educació. CESIF ha decidit sumar-se a la convocatòria de vaga indefinida prevista per al pròxim dilluns 11 de maig. La conselleria diu que és inassumible la retribució que demanen els sindicats. És la notícia de portada. Estes i altres notícies, ja saben, hasta les 12 en punt. El control tècnic està Jordi Andrés. El subdirector general d'Emergències de la Generalitat, Jorge Suárez, ha dit avui a la jutgessa de la Dana que l'exconsellera Salomé Prades, investigada, recordem, en la causa, va demanar modificar el text del missatge És alert per dubtes legals. Amparo Sánchez.
2: Suárez ha declarat avui per tercera vegada com a testimoni en els jutjats de Catarroja i, segons fonts presents en eixa declaració, ha concretat que en eixe primer esborrany del missatge diu que es va canviar la frase romanguen en els seus domicilis per suspenguen desplaçaments, perquè Prades va considerar això que no tenia cobertura legal, però que ell, Suárez, li va dir que sí que les tenia per la llei d'emergències.
1: I com dèiem a l'inici, la Comissió d'Investigació de la Dana a les Corts conclourà el pròxim 27 de maig. Ho acaben d'acordar Partit Popular i Vox amb l'oposició de les formacions d'esquerres. Per tant, la investigació parlamentària de la barrancada haurà durat menys d'un any, Ramon Pérez.
3: Sí, és un enfrontament més al sí de la Comissió d'Investigació al Parlament Valencià. Compromís critica esta decisió i la comparen amb la de la Comissió d'Investigació de l'accident del metro a València. Carles Esteve, portaveu dels valencianistes.
4: Triste, pero tampoco podemos decir que inesperado. El PP, y ahora ya con Vox, nos tiene acostumbrado a este tipo de comisiones de investigación tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana. Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro y ahora vemos el mismo modus operandi, que es pegarle carpetazo a una comisión de investigación.
3: El PP no hi veu cap contradicció. Afirmen estar donant compliment al pla de treball aprovat per ells i per Vox al començament. El síndic dels populars, Nando Pastor, pasa el focus al govern central.
5: Quieren saber más, quieren investigar más, pero no se dan cuenta que son ellos los únicos que no han venido a comparecer, a dar la cara y a dar explicaciones a la comisión. Es que es triste, pero es así, es kafkiano, es surrealista. No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido, y se les ha citado a todas.
1: I els comitès locals d'emergència i reconstrucció en representació del teixit social dels municipis afectats per la Dana han decidit no participar en la mesa de treball convocada avui per la Generalitat, tampoc dos de les principals associacions de víctimes. Consideren els clercs que no hi ha garanties per a una reconstrucció que prioritzi la seguretat, la transparència i el respecte en el territori, al poble i a les persones afectades.
2: Afirmen que la mesa actual no permet una interlocució

0: I la consellera d'Educació, Carmen Ortí, considera inassumibles els 2.400 milions que assegura costaria anualment implementar les reivindicacions dels sindicats a canvi de parar la vaga indefinida convocada per l'STPB, Comissions Obreres i UGT a partir del pròxim dilluns 11 de maig. Reivindicacions com ara l'equiparació salarial als docents d'altres comunitats autònomes.
1: La consellera Ortí va avançar ja fa uns dies que treballava en una proposta amb la conselleria d'Hisenda. Avui, abans de participar al ple del Consell, que s'ha celebrat a la Vila Joiosa, ha insistit en la situació d'infrafinançament que pateix la comunitat, però s'ha mostrat oberta a negociar. Ha dit també que no només s'estan centrant en les retribucions, també en la resta de mesures que reclamen els sindicats.
2: Són unes reivindicacions que superen la capacitat de la Comunitat Valenciana i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial.
1: Compromís qualifica de falses les xifres ofertes avui per conselleria i considera que la consellera Ortí està desautoritzada. El portaveu d'Educació de Compromís a les Corts, Gerard Fullana, assegura que la vaga naix amb un gran consens de la comunitat educativa davant l'asfíxia que, segons Fullana, travessa el govern valencià ara mateix.
3: La consellera i el conseller d'Hisenda han perdut absolutament tota credibilitat sobre la impossibilitat del govern valencià d'afrontar millores en el sistema públic. Pel que els interessa, encara que sigui il·legal, tenen diners. Des del nostre punt de vista, la consellera està desautoritzada en aquest moment per a continuar jutjant les reivindicacions de la comunitat educativa.
1: Este pròxim dijous hi ha prevista una nova mesa sectorial, però ara per ara, tot i que les dues parts, Generalitat i sindicats, parlen de diàleg, les postures semblen allunyades.
0: Eixa vaga de docents la van convocar inicialment tres sindicats, STPB, Comissions Obreres i UGT. Avui, CESIF ha confirmat que se suma després que hagin decidit secundar-la el 75% de les seues bases.
4: A més, ho farà de manera indefinida, ja que el 55% dels afiliats enquestats es decanta per esta mesura. El sondeig es va tancar dijous passat i el divendres CESIF va registrar davant Generalitat la convocatòria de vaga. José Secos, portaveu d'Educació.
5: Necesitamos una propuesta firme, seria y empezar a negociar de forma real. Instamos a la administración a que el decálogo de nuestras 13 medidas básicas que pedimos junto con la subida del sueldo de los docentes sea tenida en cuenta. Nos sentemos a negociar con unos números y con un calendario de implementación de todas esas medidas, tanto ratios como también el tema de inclusión.
0: La coordinadora d'Assemblees Docents del País Valencià farà una jornada el pròxim dijous al CEIP el Cano del Grau de Castelló, Lorena Pardo.
6: Faran una crida explícita a la vaga a famílies, alumnat i comunitat educativa. Els sindicats estan molestos perquè ni la consellera ni el president han fet moviments per evitar la vaga indefinida i no descarten tancaments col·lectius. Pau Pons, de l'STPB.
7: Les negociacions en conselleria estan totalment estancades. No hi ha cap moviment per part de conselleria. El que volem és que ens criden a negociar i en propostes clares. Mentre el professorat doncs, segueix mobilitzant-se, segueix concentrant-se i fins i tot s'està parlant de jornades o tancades en alguns centres educatius de les diferents comarques.
6: La Federació d'Associació de Pares dona suport a la vaga, però demana a l'administració diàleg. Vicent Gumbau, president de FAMPA Penyagolosa.
8: Pressionar a la conselleria, que realment és el que té que convocar a 200 sindicats per arribar a un acord. I això té que ser ja, té que ser imminent. I s'ha cridat, té que ser imminent.
6: Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga serà massiu.
0: Per cert que la Federació de Serveis d'UGT ha convocat avui una jornada de vaga en els menjadors escolars com a mesura de protesta davant la creixent sobrecàrrega de treball que pateix el personal del sector.
9: Llegan días increíbles a Conforama. Los días sin IVA en sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. La mejor oportunidad para renovar tu casa solo del 30 de abril al 4 de mayo. Conforama.
0: L'Audiència Provincial de València ha suspès el juí del cas Avialsa, que començava avui, després de la incorporació de nous informes pericials per part de les defenses. Onda Cero Sagunt, Sergi Beltrán.
10: En la causa estan implicats l'exalcalde popular de Quartell i exvicepresident de la Diputació de València, Francisco Huguet, qui fora el seu regidor, Emilio Mañez, i l'empresari Vicente Huerta, propietari del grup Avialsa. El tribunal acorda paralitzar la vista perquè les parts puguen analitzar la nova documentació, a més de citar com a testimoni a l'actual alcaldessa de Quartell, Cristina Marqués, del grup Socialistes Compromís. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes de fins a 22 anys i mig de presó per delictes com a suborn, prevaricació o blanqueig en una trama que es remunta a operacions urbanístiques entre 2005 i 2016.
0: I pel que fa a l'horatge, la inestabilitat que va començar els últims dies d'abril i primers de maig sembla que es mantindrà en major o menor mesura al llarg de la setmana. José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET.
11: En general, toda la semana va a transcurrir como han transcurrido estos últimos días, es decir, ambiente inseguro, predominando las nubes.

0: nubes y con chubascos en general de corta duración que pueden afectar a cualquier punto del territorio.
1: La EMET manté la alerta groga en el nord d'Alacant, també en el nord de Castelló. Bona vesprada.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Molt bona vesprada. Què tal? Com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana.

0: Històries amb accent de poble menut.
1: L'interior de la província de Castelló lluita per mantindre's viu. Municipis xicotets, molt d'ells per davall dels 1.000 habitants, busquen fórmules per a fixar població i generar oportunitats. En este context naix la labor del grup d'acció local Palància Millars, una entitat que agrupa aquestes localitats amb un objectiu clar: impulsar el desenrotllament rural. Sota el lema Rurals en positiu, el grup aposta per canviar el relat enfront de la despoblació, una mirada optimista que posa en valor les oportunitats d'emprendre en el món rural, la qualitat de vida i el contacte directe amb la naturalesa. Un dels exemples és el de Adolfo Autejo, president del grup d'acció local. Ell viu a Navajas, un municipi de tot just 1.000 habitants, on emprendre no sols és possible, sino també una opció de futur.
2: Para ir de trabajo a una ciudad, bien, pero cuando estás ya 3-4 días, el estrés de la ciudad, el que tienes que ir con, siempre va todo el mundo con prisa. La calidad de vida que tenemos en los pueblos de donde estamos, tenemos una calidad.

0: mig en l'economia local, des de xicotets comerços fins a projectes turístics o iniciatives lligades a l'entorn natural, perquè viure en un poble xicotet també té avantatges: menys soroll, més comunitat i un entorn privilegiat d'un estil de vida que cada vegada atrau a més persones a la recerca de l'equilibri.
1: La naturaleza, los espacios al aire libre, la conciliación de la vida familiar, que los coles también sean un atractivo, pues más personalizados, salir a jugar al casco antiguo del pueblo, volver un poco a esa infancia que hoy en día, con toda la tecnología, todo el estrés que se vive en la gran ciudad, pues yo creo que es un punto importante en los municipios de interior y rurales, que tenemos que venderlo como en positivo.
0: Rurals en positivo es más que un lema, es una invitación a mirar a l'interior amb altres ulls, a entendre que en estos xicotets municipis de Castelló encara hi ha molt per fer i molt futur per construir.

0: Onda Cero, la brújula de Madrid. Pachi.
1: La brújula Comunitat Valenciana, Ramon Pérez.
2: Uns 10 mesos ha durat la comissió d'investigació de la Dana a les Corts, perquè avui PP i Vox, que tenen majoria, han decidit que la comissió es tanqués este mateix mes de maig. L'oposició ho censura i recorden el que va passar ja amb la comissió del metro el 2006. A la de la Dana han comparegut, per exemple, Carlos Mazón o les víctimes, però no els dos imputats a la causa judicial. Bona vesprada. Gràcies per triar-nos. Una setmana queda per a l'inici de la vaga educativa indefinida i les postures semblen mantindre's allunyades. La Generalitat ha fixat ja els serveis mínims mentre els sindicats anuncien noves mobilitzacions. El control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La comissió d'investigació de la Dana a les Corts conclourà el pròxim dia 27 d'este mes de maig. Per tant, la investigació parlamentària de la barrancada es tancarà menys d'un any després de les primeres compareixences. Ho han acordat avui PP i Vox amb l'oposició de les formacions d'esquerres, Partit Socialista i Compromís, asseguren que així queden molts compareixents i documents pendents de prendre en consideració i ho comparen amb el tancament de la comissió d'investigació de l'accident del metro a València el 2006. Alicia Andújar y Carles Esteve.
3: Es una comisión de investigación completamente trufada de irregularidades y todo esto tiene una intención bien clara, que es que no se sepa que la gestión de la emergencia aquel día por parte de los representantes del Partido Popular fue nefasta.
4: Triste, pero tampoco podemos decir que inesperado. El PP y ahora ya con Vox nos tiene acostumbrado a este tipo de comisiones de investigación tramposas en casos dramáticos para la sociedad valenciana. Ya lo hicieron exactamente igual en el caso del accidente del metro. I ara vemos el mismo modus operandi.
2: El PP no hi veu cap contradicció, afirmen estar donant compliment al pla de treball aprovat inicialment per ells i per Vox. El síndic dels populars, Nando Pastor, posa el focus en el govern central.
5: Quieren saber más, quieren investigar más, pero no se dan cuenta que son ellos los únicos que no han venido a comparecer, a dar la cara y a dar explicaciones a la comisión. Es que es triste, pero es así, es kafkiano, es surrealista. No conozco a nadie del gobierno de España, a ninguna agencia estatal del gobierno de España que haya venido y se les ha citado a todas.
2: Abans d'eixa jornada final del 27 de maig, la comissió d'Anna ha citat a declarar el comissionat de la Generalitat per a la Reconstrucció, Raúl Mérida, i l'excomissionat del Govern Central per a la Reconstrucció, José María Ángel, el dia 11 de maig. La Generalitat, mentrestant, ha constituït avui una mesa permanent de treball que reunirà periòdicament el seu comissionat per a la reconstrucció amb les associacions d'afectats per la Dana que vulguin participar. No ho faran ni les dues principals associacions de víctimes ni els comitès ciutadans d'emergència i de reconstrucció, en considerar que eixa mesa naix amb objectius diferents als seus. I pendents, com no, de la possible vaga educativa indefinida, la consellera d'Educació, Carmen Ortí, considera inassumibles els 2.400 milions d'euros que assegura costaria anualment implementar les reivindicacions dels sindicats. Ha insistit avui en eixa situació d'infrafinançament que pateix el nostre territori, però s'ha mostrat oberta a negociar. Ha dit Ortí també que no només s'estan centrant en eixes retribucions, que és la reivindicació principal del professorat ara mateix, s'estan centrant també, diu la consellera, en la resta de mesures que reclamen els sindicats.
6: Són unes reivindicacions que superen la capacitat de la comunitat valenciana i reitere de nou, estem oberts a poder arribar a acords, al diàleg. De fet, esta mateixa setmana hi ha convocada una mesa sectorial.
2: El ben cert és que el govern valencià sembla donar pràcticament per fet que la vaga es materialitzarà perquè esta vesprada ha fixat ja els serveis mínims que estableixen, per exemple, que tot el professorat de segon de batxillerat siga considerat servei mínim per la seva importància de cara a les proves d'accés a la universitat, un extrem que el sindicat de l'ensenyament STPB ha eixit ja a criticar en considerar que són uns serveis mínims abusius, diuen, i un impediment al professorat a acollir-se al dret a fer vaga. El professorat manté per la seva banda les seues mobilitzacions. Dimecres protestaran davant del Palau de la Generalitat i dijous celebraran una jornada a Castelló de la Plana. Lorena Pardo.
7: Faran una crida explícita a la vaga a famílies, alumnat i comunitat educativa. Els sindicats estan molestos perquè ni la consellera ni el president han fet moviments per evitar la vaga indefinida i no descarten tancaments col·lectius. Pau Pons, de l'STPB.
8: Les negociacions en conselleria estan totalment estancades. No hi ha cap moviment per part de conselleria. El que volem és que ens criden,

0: a negociar i en propostes clares. Mentre el professorat doncs, segueix mobilitzant-se, segueix concentrant-se i fins i tot s'està parlant de jornades o tancades en alguns centres educatius de les diferents comarques.
1: La Federació d'Associació de Pares dona suport a la vaga però demana a l'administració diàleg. Vicent Gumbau, president de FAMPA Penya Golosa.
2: Pressionar a la conselleria, que realment és el que té que convocar a docents i sindicats per arribar a un acord. I això té que ser ja, té que ser imminent. Ja, i s'ha cridat, té que ser imminent.
1: Els sindicats asseguren que el seguiment de la vaga serà massiu.
3: La vaga educativa, que si res no canvia, començarà d'ací a una setmana, dilluns que ve. Abans avui hem tingut vaga als menjadors escolars, convocada per UGT. Tenim al telèfon Carmen Reina, que és la responsable del sector d'hostaleria, restauració col·lectiva i turisme d'UGT al País Valencià. Carmen, bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes.
3: Per què heu convocat esta vaga, Carmen? Quines són les vostres demandes i reivindicacions?
4: Pues des d'UGT llevamos todo el curso escolar recogiendo firmas, sobre todo por un tema específico, que es lo que denominamos la ratio en lo que es el comedor escolar, ¿vale? La ratio viene del 2016, no está actualizada. Esta ratio, para dar ejemplos, pues tiene niños desde 6 años hasta 11. Estamos hablando de que cada monitor tiene que llevar a su cargo 40 niños comprendidos en esas edades. Niños más pequeños son ratios menores, pero igualmente niños de 3 años, y de 4, son 15 niños por monitor. Con lo que la actualidad que llevamos hoy sobre esas ratios se quedan no solo obsoletas, sino que son, o sea, nos hacen falta disminuir esa ratio para que el servicio sea mucho mejor.
3: ¿Y de qué depende todo eso, Carmen? ¿Depende cada centro educativo? ¿Depende la Consellería de Educación?
4: No, esto es una orden de Consellería, salió en el año 2016, por lo tanto es la Consellería quien establece esta orden y estas ratios, ¿vale? Y que deben de cumplir todos los colegios. En un principio públicos, porque a su vez también van inspecciones por parte de inspectores de consellería para que sean cumplidas estas ratios.
3: Em comentaves efectivament aquestes ratios. Explica'ns com és un dia, Carmen, en un menjador escolar, a quins escenaris vos enfronteu, quins desafiaments teniu, com és la vostra rutina laboral, en definitiva?
4: Pues en un principio, los monitores escolares empiezan cogiendo a los niños de las aulas. Pues cada monitor recoge a la cantidad de niños que tengan establecidos. Estos monitores deben de conocer a los niños y no solo saber sus nombres, obviamente, y interactuar con ellos, sino que a su vez también tienen que conocer pues estas distintas realidades nuevas que van cambiando, ¿no? Menús distintos, alérgicos, gluten, no cerdo, cuestión religiosa, pues que el niño viene malo y la mamá te manda la cartita de dieta blanda. Y luego la diversidad funcional también de muchos menores que se nos da hoy, que en donde se ha llegado incluso a existir el aula hueco, que se le llama, para estos niños con una atención especial para poder atenderlos como corresponde.
3: De cara al futur, teniu pensades més mobilitzacions o més accions reivindicatives? Confieu, Carmen, que les vostres demandes siguin escoltades? No sé si teniu contacte amb la Conselleria d'Educació, com em comentaves.
4: En un principio les mandamos el registro a Consellería, no nos han querido atender. Hoy en la concentración en las puertas de la Consellería de Educación tampoco nos han querido atender. Y por supuesto que van a continuar las reivindicaciones, no seguramente en este curso escolar, porque ya estamos terminando, pero sí el curso que viene, con nuevas movilizaciones, y no solo por la ratio, sino por todos los derechos que conlleva este servicio, que no olvidemos que es para toda la comunidad, para nuestros hijos y hijas. No solo es de los trabajadores y trabajadoras.
3: Carmen Reinas, és la responsable del sector d'hostaleria, restauració col·lectiva i turisme d'UGT al País Valencià. Gràcies, Carmen, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
4: De nada, muchas gracias a vosotros.
3: I la Conselleria de Sanitat s'ha compromès a implantar les 35 hores per als professionals sanitaris valencians, sempre això sí que tinga l'aval pressupostari que es precisa. Així s'ha posat de manifest durant la mesa sectorial celebrada avui i que ha seguit Amparo Sánchez.
5: L'objectiu és que esta jornada comenci a implantar-se a partir de l'1 de gener de 2027. Yolanda Ferrández, secretària general de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres, recorda que és una reivindicació de fa anys.
6: Hemos dejado claro que tenemos dos líneas rojas que no vamos a cruzar. Una de ellas es implantar la jornada de 35 horas sin el aumento de plantilla que se precisa. Por tanto, si implantamos la jornada de 35 horas, tiene que ir con un incremento de plantilla. Y la otra línea que no vamos a cruzar es solo implantar la jornada de 35 horas para una parte de nuestro personal.
5: Afirma que no seria possible dur-la a terme d'una altra manera, tal com va ocórrer amb l'anterior Consell. Reclamen també un calendari viable que garantisca la qualitat assistencial i la salut del personal.
3: Són ja les 7:30 de la vesprada. L'Audiència de València ha suspès avui el juí del cas de corrupció política a Vialsa, que havia de començar en este dilluns, després de la incorporació de nous informes pericials per part de les defenses. En seu compte, Sergi Beltrán, des d'Onda Cero Sagunt.
7: En la causa estan implicats l'exalcalde popular de Quartell i exvicepresident de la Diputació de València, Francisco Huguet, qui fora el seu regidor, Emilio Mañez, i l'empresari Vicente Huerta, propietari del grup Vialsa. El tribunal acorda paralitzar la vista perquè les parts puguen analitzar la nova documentació, a més de citar com a testimoni a l'actual alcaldessa de Quartell, Cristina Marqués, del grup Socialistes Compromís. La Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes de fins a 22 anys i mig de presó per delictes com a suborn, prevaricació o blanqueig en una trama que es remunta a operacions urbanístiques entre 2005 i 2016.
3: La Policia Nacional ha detingut un home este migdia al districte de Russafa de València per presumptament assassinar a un altre a ganivetades. Els fets han succeït en una perruqueria quan, segons els companys de les províncies, dos dels seus treballadors han començat a barallar-se per l'estat de la neteja del local. Fruit d'eixa baralla, el presumpte atacant ha mort a ganivetades la víctima. Emergències ha tractat de reanimar-lo durant 30 minuts, però no han pogut fer res més que confirmar la mort al mateix lloc dels fets. La Policia Nacional ha detingut a Benidorm 80 persones en una macrooperació policial contra el tràfic de drogues en establiments d'oci. Pepe Requena.
8: Según ha informado la policía, los arrestados de entre 18 y 82 años de edad estaban organizados de forma eficaz para la distribución de drogas a pequeña escala en hasta 7 establecimientos de ocio de Benidorm. Entre los principales investigados se encuentran dos empresarios hermanos que regentan varios establecimientos de ocio y otros dos hermanos ajenos a la familia que controlaban toda la seguridad y las relaciones públicas de los locales. El conjunto de establecimientos sobre los que los agentes han llevado a cabo la operación suponía un importante punto negro de venta de drogas, así como una zona en la que se cometían delitos asociados a la venta y el consumo.
3: I al nord, la policia local d'Orpesa, a la Plana Alta, ha detingut un home per conduir sense carnet i sota els efectes de l'alcohol. Ha sigut en una segona actuació en només uns dies. Juanjo Tovar.
9: L'individu ja havia sigut arrestat la setmana passada pel mateix motiu, després de donar positiu en una prova d'alcoholèmia, cosa que va portar al jutjat a retirar-li el permís de conduir. Malgrat això, ha sigut sorprès de nou al volant. En aquesta ocasió triplicava la tassa d'alcohol permesa, posant en greu risc la seguretat viària. Se l'investiga per dos delictes contra la seguretat viària.
3: I un últim apunt informatiu d'avui abans d'anar amb l'actualitat esportiva, perquè la Unió Llauradora demana a la Generalitat ajudes urgents per als llauradors que, com tenim contant a la ràdio, s'estan veient obligats a arrencar arbres davant el nou virus de la clorosi nervial groga, que és una nova patologia dels cítrics que ve denunciant recentment esta organització agrària. La Unió Llauradora recorda que els agricultors afectats es queden sense res perquè perden el seu mitjà de vida i tampoc reben cap compensació econòmica. L'organització parla d'un perjuí afegit de la situació ja precària de la citricultura valenciana. Temps com cada vespre d'aquesta hora per a l'actualitat esportiva valenciana amb Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
10: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
3: Què ha sigut? Què ha donat de si el cap de setmana? Com ha anat?
10: No ha sigut un bon cap de setmana per a València i Llevant. Els valencianistes, amb la derrota davant l'Atleti, podrien posar-se a només 3 punts del descens si guanya avui el Sevilla a la Reial. I aquests 3 punts són els que separen el Llevant del descens després de perdre davant el Villarreal, un Villarreal que assegurava la seva presència en la Champions la temporada que ve per segona volta consecutiva, i avui Marcelino ha anunciat el seu adiós al Villarreal en acabar la temporada. Començant pel València, volta al treball des de Corberan. Víctor Lluc, bona vesprada.
11: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. L'equip ha tornat al treball avui per a començar ja a preparar el partit del diumenge al camp de l'Atlètic de Bilbao, i estaven pendents de la evolució de l'argentí Lucas Beltrán, que no va poder estar en la convocatòria el passat cap de setmana i encara no ha treballat amb el grup amb una molèstia en el genoll. Té una recaiguda i, per tant, és dubte per al partit del diumenge a Sant Mamés davant l'Atlètic.
10: Gràcies, Víctor. Com dèiem, Marcelino diu adeu al Villarreal. Víctor Fan, bona vesprada.
12: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues ha fet el Villarreal oficial ja el que era pràcticament un secret a veus, la no continuïtat de Marcelino de cara a la propera temporada. Jo he fet avui mitjançant un comunicat oficial a migdia. Després d'aquest passat cap de setmana, el club ha ja aconseguit matemàticament l'objectiu de tornar a la Lliga de Campions. El Villarreal jugarà la Champions de nou la propera temporada, però ho farà sense Marcelino a la banqueta.
10: Gràcies, Víctor. Pel que fa a l'Els, també pendent del partit Sevilla-Reial Societat. Felipe Canals, bona vesprada.
13: Buena vesprada. El Elche queda pendiente tras su derrota en Vigo contra el Celta del partido que cierra esta noche la jornada. Sevilla Real Sociedad en el Pizjuán para conocer a cuántos puntos queda del descenso. Si el Sevilla gana, el Elche quedará a 2 de la zona roja. Pasaría a la zona de descenso el Alavés, que además es rival del Elche este sábado en el Martínez Valero desde las 2. Habrá un gran ambiente. Se espera casi lleno en el Martínez Valero para un partido en el que hay en juego 3/4 de permanencia.
10: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules diu adeu a l'any i a les opcions de playoff en caure davant el Villarreal B. David Esteve, bona vesprada.
14: Bona vesprada. El Hèrcules perdió 1-0 frente al Villarreal B y se queda de esta manera sin opciones de disputar el playoff de ascenso de manera matemática. Tiene 5 puntos de renta sobre el descenso, no debe pasar apuros el conjunto alicantino para certificar la salvación cuanto antes. Restan 3 partidos por disputarse, pero la noticia es esa, que este Hèrcules consuma un nuevo fracaso porque no estará en el fútbol profesional la próxima temporada.
10: Gràcies, David. Això és el que hi ha al món de l'esport, Ramon.
15: Així hem arrencat la setmana al terreny esportiu València. Gràcies, Edu.
10: Adeu.
15: La inestabilitat dels últims dies sembla que es mantindrà en major o en menor mesura al llarg d'esta setmana que comencem avui. Núria Moreno.
16: Es el que marquen les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, José Ángel Núñez, cap de climatologia de la EMET en la comunitat.
17: En general, toda la semana va a transcurrir como han transcurrido estos últimos días, es decir, ambiente inseguro, predominando las nubes y con chubascos en general de corta duración que pueden afectar a cualquier punto del territorio.
16: La EMET ha fet també balanç del mes d'abril, ha sigut molt càlid i molt sec.
17: Es cierto que los últimos días del mes tiempo cambió, de la estabilidad que tuvimos en los días centrales y las temperaturas altas, pasamos el último día a un tiempo más fresco e inestable, pero globalmente el mes ha tenido una temperatura media 2,1 grados superior al promedio normal y también ha sido deficitario en precipitación, en concreto un 58%.
16: El d'enguany ha sigut el quart mes d'abril més càlid des d'almenys 1950.
15: Així està la comunitat valenciana a 4 de maig de 2026. L'última hora de l'actualitat nacional i internacional amb Rafa Latorre i tot el seu equip, així a la ràdio en directe a Onda Cero, La Brújula. Molt bona vesprada.
18: La Brújula, Comunitat Valenciana.
19: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
20: Onda Cero La Ribera, 106.0 FM.